0: qualsevol manera, perquè en els anys 78 per aquí havien de fer, quan van comprar la fàbrica ni tan sols teníem una nave per poder començar. Vam haver de començar dins un graix amb un parell de màquines, i quan va fer mig any, pues, després varen construir una nave a dins el mateix poble mateix, i a poc pues, varen anar afegint màquines, i a poc varen anar fent coses que eren les galletes que se feien a Llubí. Però és que eren les galletes d'oli, varen afegir les galletes d'oli en totes les diferents classes, i també varen seguir les galletes de neula, que són les fresquetes, que encara ara feim. Ben que dir, hi ha gent que diu, ah, galletes Rosellón, ahí feis les fresquetes, pues sí, encara
1: i mucha gente os seguirà llamando así.
0: Exactament, i mos tenen, claro. Hi ha gent que mos té identificats en les galletes, en les fresquetes aquestes que feien antigament.
1: Oye, pero esto, no sé, además de recordarlo y trabajarlo y seguir potenciándolo, como que se recuerda con mucho cariño, ¿no? Como el lacao que forma parte de nuestra infancia, estas galletas, y, sí. Y luego, bueno, ahora hablaremos de más productos. Pero claro, cuando hablamos de galletas... De galletas de Mallorca,
0: sí, todo el mundo, galletas de oli.
1: De galletas de oli.
0: Galletas de oli.
1: Claro, aquí somos muy de llevarnos en la maleta unas galletas. Y aquí surgen las, no, pues yo me llevo la sobrasada, pues yo me llevo las galletas de Inca, pues yo me llevo las galletas de oli. Esto de las galletas es como las más tradicionales, las de aquí, es como ser de Ronaldo, de Messi.
0: Bueno,
1: es como ser del Barça o del Madrid.
0: Sí, bueno, sap què passa? Que també aquí hi ha diferents fabricants d'aquest tipus de galleta, i però és que antigament hi havia molt de forns que fan aquest tipus de galleta, no només les fàbriques, però nosaltres ara ens hem convertit en una fàbrica, i pues, la veritat és que servim a tot Balears galletes de les nostres, però antigament hi havia molta més gent que fa aquest tipus de producte, la galleta d'oli és una galleta d'oli que té 200 anys o alguna cosa així, quan se fa la típica galleta de barco que però clar, uns l'han comercialitzat més, els altres menys, i pues, nosaltres pues, hem intentat ficar-nos a dins el mercat en el nostre producte, i pensant que feim un bon producte perquè la gent ho compra, i estem molt contents perquè nosaltres vàrem començar siguent una fabriqueta petita com un forn més, i a poc pues, vam anar tornant més grans, i hem ampliat la fàbrica i hem tornat més grans.
1: ¿Cómo se progresa y se desarrolla y se crece a nivel empresarial manteniendo un producto tan nuestro con una receta tan tradicional, sin desviarse del camino, ¿no? Dentro de un mercado cada vez más competitivo y voraz.
0: Bueno, nosaltres sempre hem pensat, i creiem, encara ara ho feim i intentant fer-ho, que la qualitat és el més important. Nosaltres, per fer-nos un puesto dins del mercat, tant en el meu germà i jo, pues, sempre vam anar a cercar que el producte, tot el producte que fem, tant la galleta com pugui ser les galletes de neu, el que sigui, bé, el que sigui dels nostres productes, tingui qualitat, perquè la gent ho té molt clar. Si el producte és bo, se consumeix, i si el producte tal, pues no agrada tant. O sigui que nosaltres tenim ben clar que hem de fer qualitat, i el que fem, pues, cercar productes de la matèria prima, el més bona que podem, i estar molt damunt la qualitat del producte, i que sempre, que també ho tenim bastant clar, sempre siguis producte el més fred possible, que el producte, quan arribi a casa de tothom, pues, sigui un producte fresc. Que siempre lo más importante para nosotros.
1: Claro, porque vosotros estáis en el mercado de las galletas de Oli. Hoy estamos con Joan Rosselló, uno de los fundadores, uno de los dos hermanos que empezó con esta bonita tradición, o mejor dicho, la siguió. En Galletas Rosellons de Llubí a Porreras, una empresa tradicional que se dedica a la fabricación de galletas de oli, pero también estáis en el sector de las pastas, ¿no? Y de los fideos. Uh-huh. Así que ahora que estamos en época, Joan,
0: sí.
1: Yo he de decir que, bueno, quizás es una de las cosas, yo no sé si es de las más desconocidas, para vosotros no, porque lo fabricáis, pero no todo el mundo asimila las pastas o los fideos, y en época de Vermà, ¿no? De los fideos de Vermà con galletas Rosellons.
0: Bueno,
1: i los fideos de Vermà de galleta Rosellón són los autèntics.
0: Sí, sí, bueno, és que clar, a vegades a la gent a lo millor li sona galleta Rosellón i no
1: galletes de oli, pues
0: no ho identifiquen en
1: els fideos.

0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio hablando del derbi entre el Atlético Baleares y la Unión Deportiva Poblense. Saludo al expresidente del Baleares, Toni Guerao. Toni, bon vespre.
1: Hola, bon vespre, Paco.
0: Bueno, és un derbi i sobretot hi ha necessitat de guanyar perquè dos punts són pocs en cinc jornades.
1: Sí, són molt pocs, són molt poquets i hauríem de començar a veure menys si hi ha vent la luz, com deien aquell, no? Ara que també, clar, evidentment, és que les lesions mos estan castigant bastant, ara Aníbal López, llavors abans en Martí Paelles, que en té fins a Nadal. Bueno,
0: En Florín...
1: En Florín podria ser que diumenge...
0: Però bueno, que no està en el seu millor moment, perquè quan vendre una lesió no estàs per 90 minuts.
1: No, que va. Jugarà a puntura 10 o 20 minuts i... Però va, jo sigui...
0: Bueno, és un partit que s'ha de guanyar i el Balear és favorit,
1: sí.
0: No?
1: Sí, a part d'això, és el Poblense i sempre Poblense i Baleares sempre hi ha hagut... Més que un derbi, és un clàssic. És un clàssic dins la nostra categoria, però, jo Poblense és un equip que sempre m'ha agradat molt per tota la seva vida, però no d'ara tan sols. Mm-hmm. Però, bueno, jo li desig el millor a partir de que no te'l li guanyem, o sigui...
0: Bueno, notes tensió o ha confiança, plena confiança en que no es cartroi a otra hora?
1: Jo, personalment, estic ben segur que no es cartroi a otra hora, perquè no es cartroi és un home de feina, és un home que s'ha rectificat i que vol ses coses, i a més és un home, és un entrenador, més que un home, és un entrenador d'aconseguir el millor.
0: Bueno, no m'esperar. Sí. En Molondro diu que li sorprèn estar per damunt, que només duint 5 jornades queda molt, però això està clar que canviarà.
1: Tampoc està per damunt, perquè per un punt més o...
0: Sí, sí.
1: Home, també és que en Molondro també és així, però bueno... un punt més.
0: Està molt correcte. A més, s'ha xerrat molt bé del Baleares, de la relació, i espera que guanyi el millor i punt. Tampoc li han donat moltes voltes.
1: I espero que aquest millor sigui en nosaltres.
0: Molt bé. Toni, gràcies.
1: A tu, Paco. Bé vespre.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 i 92.7.
3: ¿Estás preparado para el reto? 6 estaciones, 6 kilómetros, ninguna excusa. Mega Sport presenta Mega Hayatlón 2026. La primera híbrida de España, formato H6. 3 y 4 de octubre, en el Velódromo de Somos. Compite individual, en pareja o por relevos. ¿Te atreves? Apúntate ya en megasportcentre.com.
4: En los momentos decisivos.

0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio hablando de baloncesto femenino. Va a debutar en la máxima categoría del baloncesto español femenino el azul marino Viajes el próximo sábado en Somos ante el Valencia Basket. Saludo al director deportivo del azul marino, Jordi Riera. Bones, com anem?
1: Hola, bones, propagó.
0: Preparats i sobretot il·lusionats, supos, per la primera jornada, el debut a la màxima categoria del bàsquet espanyol femení i la visita del València Bàsquet, un clàssic.
1: Molt il·lusionats, la veritat és que debutar a màxima categoria contra el millor equip de la competició que només acaba de guanyar la Supercopa és un luxe per al projecte i la veritat és que esperen que som molt s'ompli per disfrutar el partit i que vagi pues, molt de nivell a pista, que hi haurà grans jugadores que segur que oferiran un bon espectacle.
0: Quin és el nivell d'aquest azul marino? Hem de veure com va la lliga, però supos que compares plantilles, tens estudiat en els rivals. On creus que podeu aspirar a estar?
1: Sí, ara la lliga ens va posar en el nostre puesto, no? Com tu dius. Jo crec que sí que han fet una plantilla que competirà, que il·lusionarà, que lluitarà tots els partits. El que no te sé dir exactament quin és el seu sostre, perquè el sostre jo crec que encara estan fora de veure-se, encara queda feina per fer, encara l'equip no ha arribat en el seu millor moment i jo crec que podran competir contra qualsevol rival.
0: Són molt deliciants, no? A part de la, a nivell general, el fet de que no vengui amb una medalla més a la selecció, el darrer fitxatge, quanta gent esperau i quina seria la resposta ideal per dir la gent està en nosaltres?
1: Pues la veritat és que nosaltres esperem que som molt s'estigui el més ple possible. O sigui, nosaltres, com tu bé saps i tothom sap, no ens conformem només en guanyar partits, també volen que aquest projecte sigui compartit per tothom i, per tant, esperant que aquest dissabte som molt ja hi hagi més de 2.000 persones animant l'equip a s'estrena, no? A més, el que dius, rival convida, el nostre equip també convida i aquesta volta del bàsquet mallorquí balear una primera divisió, no? Per tant, esperant que sigui un dia de tots i que passem aquestes 2.000 persones i mos ajudin a competir contra el millor rival de la categoria.
0: Molt bé, Jordi, bon vespre, gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Paco.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 i 92.7.
3: Activamos la alerta eco de Europa FM.
4: Punto de encuentro, Chamán Beach Club, frente al Balneario 6. Limpieza de playa, buen rollo y la música de
3: Europa FM.
4: Disfruta toda la experiencia. Las plazas son limitadas.
3: Apúntate ya.
4: Súmate a la alerta eco
3: y cuidemos juntos nuestro mar.
2: Europa FM.
5: El ciclo de danza Auditorium Air Europa presenta Tao Dance Theater. Llega la compañía china de danza contemporánea más reconocida del mundo, ganadora del León de Plata de la Bienal de Venecia. Vive la pureza del movimiento corporal. Jueves 1 de octubre, 20:30 horas. Entradas en taquillas y auditoriumpalma.com.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
0: Hasta aquí la brújula de Radio Estadio. Más información deportiva en esta sintonía a las 11:30 en Radio Estadio Noche con Edu Pidal. Continúen ahora con la brújula con Marta García ayer. Hasta luego.